0: armen així tant, tant que bon.
1: Quedem a Ràdio 1?
0: Oh, Cristina, ens n'afrutges tu. Va, placa. Did it!